0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Molitj, 95.5.

Radio Arrels, a Font-romeu, 93.1.

escalfaven per connexió. Només faltava un cagador, per això hi feia molt de pudor. Anava a caçar el mamut del banc de Castellrosselló. D'això hem guardat la costum i encara la gent d'avui se'n va.

de genolls. L'etnologia actual, amb un cas tan original, encara es posa la qüestió, sabe d'on ve aquest homo? Hi havia l'homo erectus, tenim l'homo catalanus. I ara si el crami que hem trobat no tingués res de català i que fos d'uns d'aquells ganduls vinguts aquí a cercar el sul fa més de 300.000 estius, vull dir l'homo

Fabius Catastrophe. Miss Catastrophe.

firmament estelat incandescent, un paraigua endut pel vent, tres follets i alguna fada. I uns soldats passant afanys a la guerra dels cent anys i el cavall d'un rei xeruc que quan plou busca xupluc sota teulada. Una nou. Però què hi ha a l'interior d'una nou? Què és el que hi veus quan és ben tancada? I pots veure un sol

0: que fer-ne. Demà passat i l'altre també. No sabràs què fer-ne. Ni què dir-me'n.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Montboló, 88.2.

noia que em roba el cor. Té les mans blanques, ben blanques, tot a mi es tornava d'hora. Si em tocava

what you say. Je n'ai pas d'ambition, mais je ne lâche rien.

Canto per posseir coses immaterials, per conèixer allò que crec que sóc, o per deixar de ser algú. Canto perquè és bo per la salut. Canto constantment, per ser lliure, per dins i per fora. Canto perquè sóc tímida, per tenir intimitat. Canto per somiar i somio que canto. Canto per animar la festa o bé canto per fer dormir. Canto simplement per fer vibrar l'aire. Canto per escaquejar-me. Canto per empestar i per portar la contrària. Per exposar la fragilitat de la vida, acceptar els errors i despullar-me. Canto per trobar la felicitat. Canto al plany i a l'eufòria. Canto a l'amor i l'amor em fa cantar. Canto a la pena i se'm desfà. Fins i tot crido cantant. A vegades canto per diners, però a vegades canto per no pensar en els diners. Canto perquè m'és igual tot, perquè cantar només és un joc. Canto quan no sé parlar. Canto per aprendre idiomes, però també canto sense lletra. És veritat que a vegades canto i canto i no serveix de res. Però canto perquè m'encanta. I si no canto,

canto per apropar-me una mica més a tu. Perquè t'estimo, perquè m'escoltis. Que si tu cantes jo t'escoltaré i si m'ho demanes cantaré amb tu. Canto per confessar-me, perquè confieu en mi. Per explicar històries, destapar injustícies i viatjar a l'infinit. Canto perquè la mort m'agafi cantant. Canto a l'individu i a la societat. Canto al passat per entendre què està passant. Canto per fer la revolució i per tenir revelacions. Canto al futur perquè segueixin cantant les següents generacions. Canto al cel i a la terra, al mar i a l'infern. Canto i m'esforço per ser un bon referent. Canto des d'on puc en tot moment. Canto on em convidin, allà on em deixin cantar. Per denunciar, per redimir, per fer les paus. Per derrotar, per triomfar, per assenyalar, per disfrutar. I no canto per ningú en concret. Canto per donar i per vendre, per perdonar i per rebre. Canto a les heroïnes, a totes elles, les blanques i les negres. Canto contra la censura i canto per totes les víctimes. Canto a l'anònim, a la natura, a les tombes i a les veus prohibides.

Canto perquè la vida humana és molt més efímera que la música. Jo, si no hi sóc, no canto. Have you ever felt that nothing...

0: Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

Sapatges del meu lloc que enraonen amb el vent, a cada cep un parla diferent. Si l'enllacat és nou o l'enllacat és vell, tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap envoltades de pocs anys, que porten a venir d'arrels de vida cant. Ai, si vinguessin vells d'empaltades nacal, per criar gatimells i ferrins pels amants. Tinc al cap empaltades de pocs anys, tinc al cap empaltades de pocs anys. Tinc al cap una vinya a l'hivern, quan tot es fa petit com el començament.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: El Barcarès, 95.

0: Când știu Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
2: Si el dia es lleva gris i el sol s'amaga, darrere un núvol gros de color carbó, obre de bat a bat la balconada i davant d'una copa de vi ben bo. Deixa que el dia passi sense cap pressa, deixa que el temps circuli sense avisar, deixa que el vent s'endugui la paperassa, deixa que el dia passi

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Codelet, 95.5.
2: Ràdio Arrels, 100% en català.
4: Al teteo.

0: mi Bael.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: A Calça, 95.

fas i els teus moviments fugaços

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Lisa. Tinc 9 anys, m'agrada l'estiu perquè podem fer jocs de societats amb la família.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Ballestar, 95.5.
2: Quan jo n'era petitet, festejava i presumia. Esfervenia blanc el vent i mojador a la falsia. Adeu, clavell, adeu, estrella, tortilla.

la justícia m'ha pres i ha pres el fos que em duia. La justícia m'ha pres.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
4: Estem fent a Ràdio Arrels una història de la música tradicional nord-catalana. L'estem fent amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà. Bon dia a tots dos.
5: Bonjour.
6: Bon dia.
4: I l'últim programa vam parlar del flabiol i el vam separar del tamborí. I perquè no s'enyorin massa, avui recuperem el que és el tamborí. Què ens voleu explicar, el tamborí?
5: Ui, aviam. Doncs, el tamborí és la percussió que sol tocar-se o acompanyar, diguem-ne, el flabiol. Sovint, efectivament, és el mateix flabioleire que toca amb una mà el flabiol i de l'altra mà percudeix una percussió, diguem-ne, el tamborí. Si mirem allà on es toca el flabiol, aquesta percussió pot canviar. Per exemple, si anem del banc d'Arbúcies, l'última pràctica que tenim d'una percussió que acompanyés el flabiol, de manera més estesa, dic Arbúcies per simplificar, que els flabiolers que escoltin aquesta crònica em perdonin, però és el bombo, senzillament, un redoblant que trobaven, que era de bon trobar en magatzems de música, senzillament. Anteriorment, doncs aquests bombos últims són gairebé tots fets de metall. Anteriorment tenien una caixa de fusta, per exemple, o uns tirants de fusta. De la mateixa manera, si anem cap al Penedès, deien tamborí d'unes percussions que són uns tambors, com uns tambors que es toquen amb dues baguetes, però d'unes dimensions més petites i que ells tocaven d'una sola mà, tocant el flabiol. Bé, de la mateixa manera, a Mallorca, Mallorca o fins i tot a Eivissa, però en aquest cas és en el cas d'Eivissa, per acompanyar la flauta, però trobem diguem-ne, una percussió pas excessivament gran. Els models més grossos, diguem-ne, d'un tamborí o d'un tamboret, segons la zona on ens trobem, són allò, uns 20 centímetres de diàmetre i de fondària, sintetitzi molt, eh? I el que passa amb les percussions és que, allò, són uns instruments que ens semblen molt comuns, que són aquí per subratllar el ritme, i són molt negligits. Doncs em semblava que era justícia dedicar una crònica al tamborí, perquè ja només de presentar les diverses percussions que podien acompanyar el flabiol, hi ha molta varietat. Per exemple, per acabar, en fi, per fer un altre incís sobre els tamborins d'Eivissa, són molt ornamentats, amb unes pintures preciosíssimes. Hi ha recerca també en aquestes percussions. I en el cas de Catalunya Nord, malgrat tot, tenim uns instruments interessants que ens han arribat, que és pas el més freqüent, eh? Per molt negligit que sigui aquesta percussió, sempre és de bon... Sem contents quan en tornem a trobar.
4: De fet, ara parlaves de tamborins d'Eivissa, del Penedès, d'Arbúcies. Els de Catalunya Nord, diguem, a quins s'assemblen més?
5: Aviam, en tot cas, els que hem identificat, o bé perquè van ser fabricats al nord, o bé perquè van ser emprats, senzillament, per músics nord-catalans, en tenim 5. Si no dic bestieses, n'hi ha 2. Per exemple, que sabem que van ser fabricats a Perpinyà, una a la Casa Pairal i l'altra al Museu Arlatin, senzillament van ser fabricats respectivament per Pere Brisiac i després el seu successor, el Firmin Delmas, i que són els fundadors de l'actual Casa Delmas, avinguda de l'Estació a Perpinyà. i són uns tamborins preciosos, tot de llautó, però per fer-vos una idea de les mides, són 9 centímetres de fondària per uns 15-16 centímetres de diàmetre. Tot de llautó, el de Brigillac molt senzill, el del Delmas un xic més ornamentat, amb una... que han conservat la baqueta de granadillo, doncs fusta exòtica, preciosa, amb un perfil molt, molt refinat, molt delicat, i, per exemple, l'exemplar del Museu Arlatin, d'Arles de Roina, que es troba en un estat perfecte, té un so preciós. I, malgrat les seues mides que ens podrien semblar petites, amb un timbre profundor en el so, de debò, uns instruments preciosos. Després, al Museu a Marsella, hi ha el tamborí que sabem que va pertànyer al Martí Coll, que ja vam esmentar en la nostra crònica sobre el Flabiol, que ja és un altre tamborí. És més gros, si no recordi malament, són 12 centímetres de fondària per gairebé 20 centímetres de diàmetre, però amb uns passadors de pell que són justament els que tensaran la corda. Aquests passadors de pell, senzillament, són tires de pell estacades, res de gaire complicat, però amb una llargada de pell que també fa ornamentació del tamborí. I, finalment, hi ha un tamborí que està en una col·lecció particular que hi ha al país i que va més o menys per les mateixes mides. Amb una baqueta molt refinada, de ginjoler i un gra de boix. Sí. Doncs més o menys són els instruments que... Ah, i em deixava. Un que es troba al Museu del Palau Lascaris a Niça, que fa 15 centímetres i mig de diàmetre i de fondària, de la mateixa manera, preciós, amb uns quants ornaments de llautó. Sí. Ben bé un instrument bonic. Doncs veieu, hi ha molta varietat de mida, que això té la seva importància després en el timbre que acompanya el flabiol, però diguem-ne que sobre la concepció s'aguanta, sigui quina sigui la mida. Si fa no fa, són mateix diàmetre, mateixa alçada i pas excessiu al capdavall.
0: On parlerait d'un altre més que no hem pogut estudiar, és que en Martí Coll, quan es va fer enterrar, va demanar ser enterrat amb el seu flabiol i amb el seu tamborí. Doncs tenia dos tamborins, perquè l'altre, com el Pere ho ha dit, és conservat al Museu, i sabem que a Serret, dins la seva tomba que existeix encara, hi ha el seu flabiol. I el seu... Aleshores, que deia que va fer desaparèixer aquest instrument de la cobla, va ser demanat a ser enterrat amb ells. I ho estava verificant a la vegada. Existeix una foto a Catalunya Nord on es veu un flabiol d'aire. És la cobla que es deia dels Ferreols, era la família Simon. I ho estava verificant perquè... és una foto un xic més recent. Quan parlàvem del flabiol, vam dir que es va perdre, va desaparèixer en 57 quan es va ficar el cornetier a la plaça. Però aquesta foto és més modern. Però la família Simó eren els enemics dels Mates i de l'Andreu Turon, que havien fet aquest canviament. Doncs és normal que 15 anys després ells haguessin, potser els sols, conservats el flabiol en aquell moment. I si no dic bestiesa, el flabiolaire de la Cobla Simon va acabar alcalde de Perpinyà durant 4 o 5 anys cap allà 1900.
4: Molt bé, doncs avui hem estat parlant del tamborí. Moltes gràcies a tots dos.
5: Moltes gràcies. A vosaltres.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, Amiens, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Inés, tinc 9 anys, m'agrada l'estiu perquè podem menjar gelats.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Avui ens has portat una dita que relativa a l'oli. Quina dita és?
4: Sí, és relativa a l'oli i també té un segon sentit, com la gran majoria d'aquestes dites, que s'arrelen realment dins la pagesia, dins el treball del camp i tot això, perquè era primordial abans, ara també, però perquè mengem cada dia, però ara, el contacte, el que ha canviat és el contacte amb la ruralia, el contacte amb la terra, que s'ha allunyat avui. I doncs, t'agrada l'oli a tu?
3: Sí.
4: Sí? Te fas llesques de pa amb oli?
3: Sí, això sí.
4: Doncs segurament si te fas una llesca de pa amb oli, de quan en quan t'anuntes els dits, no? Una mica.
3: Sí, una mica.
4: Doncs aquí la dita diu: qui oli toca, els dits s'anunta.
3: Però això té un sentit més enllà de que jo
4: que toquis
3: esmolzi
4: oli.
3: Amb oli sal.
4: O la gent dels molins, que evidentment tocaven oli cada dia, devien tenir les mans ben untades. Això vol dir que s'utilitza sobretot per la gent que fan diners, que manegen força diners, encara que no siguin diners seus, per exemple, sempre una part o altra se les queden. I doncs això se diu pels diners. Qui oli toca, els dits s'anunta. Compta amb la gent que maneja amb força diners, se fan el carbassó de costat.
3: I precisament per l'oli, aquí al Conservatori de l'Associació Terra dels Avis teniu bastants estris i coses de l'oli. Aquí a la mà tinc un...
4: Una llosa?
3: Una llosa. Què és?
4: Una llosa.
3: Llosa.
4: Una llosa.
3: Per què serveix això?
4: Ah, serveix per... exactament, sé pas a quin moment se'n servien, serveix pel procés de l'oli, pot ser per treure escuma, pot ser alguna cosa així, doncs és una llosa força, força ampla, però que és bastant planera, ja veus que és pas funda,
3: sí.
4: És una mica funda, just, però és possible que servís per treure escuma o alguna cosa així, o simplement per treure una part de l'oli i tastar, més aviat per treure escuma, suposi.
3: I el mànec és ben petit, per tant, em sembla que els dits s'untaven fàcilment.
4: Sí, els dits s'havien ben untar, més això era sanitús, perquè untar-se els dits amb oli és sanitús, o els murros amb oli és sanitús. Que qui toca oli els dits s'anunten, i en el sentit de diner és pas forçosament sanitús.
3: Totalment. Moltes gràcies, Joan Lluís.
4: Gràcies, Miquel.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
6: Ràdio Arrels, el volum 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
4: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquell dia 8 de gener del 1634, la sala del Tribunal de Barcelona de sobte s'ha tornat silenciosa. L'acusat s'ha aixecat per sentir el veredicte. No s'espera cap clemència del tribunal, sap per endavant que l'han sentenciat a mort. Cal dir que l'acusen d'innumerables robatoris, d'un centenar d'assassinats, de tortura, de presa d'hostatge. Fins i tot la seva còmplice i companya l'acusa de segrest i violència. El jutge dictamina la sentència. L'acusat serà desposseït de tots els seus béns, serà fuetejat, desorrellat, cremat i finalment esquarterat. Acaben de condemnar en Joan Sala, àlies Serrallonga.

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: El tribunal acaba de dictar que l'acusat, Joan Sala, amb sobrenom Serrallonga, serà desorellat, cremat i esquarterat. Se la mereixia, aquesta condemna?
2: El tribunal ho tenia clar. Serrallonga és un criminal despietat i cruel. Lidera una quadrilla de bandolers que terroritzen tota la comarca i més enllà. Serrallonga és un capitost d'un estol de més de 100 bandolers i se mostra mesquí, miserable, cruel. Se desplacen per les guilleries i les zones geogràfiques properes que li són favorables. Trastegen per territoris sota jurisdicció senyorial, allà on l'autoritat i les forces del rei no poden entrar. Així s'aprofita dels contactes que tenen i que els protegeixen.
1: Doncs Serrallonga té el suport dels nobles catalans. Jo el veia més aviat pobre pagès, rebel contra el poder i contra els rics. Diuen que un dels més grossos robatoris que van fer, el 1628, va ser l'atracament d'un comboi reial que se n'anava a Flandes. Castella és en plena guerra allà a Flandes i per mantenir i pagar els soldats necessiten enviar-hi força diners, diners que provenen del tresor de les Amèriques. Amb més de 50 bandolers, Serrallonga prepara una emboscada i després d'un violent atac s'apodera d'aquest tresor.
2: I en distribueix una part als pobres.
1: Bé, hi ha pas res que ho demostri, eh? Serrallonga era pas Robin Hood. Serrallonga era Joan Sala. Quan...

0: Oh, què sabem del cert d'aquest Joan Sala? En Joan Sala i Ferrer neix a Viladrau, a l'abril del 1594 al camp. Ara viu en un mas bastant miserable, empobrit. S'hi està amb quatre germans, però ben aviat se li morirà la mare. El pare se tornarà a casar. De fet, el pare se casa amb una germana de la dona del seu fill gran. I també hi viu una padrina i altres mainatges. Els tres fills que tindrà el pare amb la segona muller, els tres fills són en Pere, en Joan i en Segimon, més tard formaran part de la colla d'en Serrallonga. I el sobrenom de Serrallonga li vindrà també més tard, quan se casarà amb la pobilla del Mas de Serrallonga, un poblet del municipi de Sant Hilari Sacalm.
1: Bé, hi deu haver alguna cosa, algun esdeveniment que el va portar al bandolerisme.
0: I bé, mira, són nombrosos a casa, però hi ha pocs braços varits per treballar la terra. Les collites són magres, el menjar és escàs, i el Joan passa pels masos veïns i els hi roba ara una gallina.
1: Seré jo un gondroba gallines?
0: Bé, sí, comença així, amb una gallina, una capa o ara una mula, fins que un masover el denuncia. I sabeu que el minyó és més aviat irascible i va i mata el veí que l'ha denunciat. I doncs a partir d'aquí ha de fugir, és de bé fugitiu, integra una colla de bandolers de Camiral i ben aviat liderarà ell mateix la seva pròpia colla.
1: I roben fora les riqueses dels monarques castellans.
0: Pensa-te, Menó, assalten viatjants, ataquen masos, fins i tot segresten hostatges i demanen rescat. El seu fill, que serà educat en un monestir, escriu les seues memòries. I en un carnet que s'ha recuperat, escriu que un dia el Serrallonga roba ujam, segurament encara una gallina, a una dona, i fuig amb la gallina. La dona llença l'alerta i el sometent es posa a perseguir el lladre. I bé, el Serrallonga té els pebrots de tornar enrere a casa d'aquesta pobra dona i li talla el nas. Sabeu que tenia molta malla lleta, aquest home? Total, que la gent tenen por, se tanquen les masies, tenen por de viatjar, també, i arriben a fer cançons que maledeixen en Serrallonga. Jum.

Parlem de Serion, però tota Catalunya està infestada de quadrilles de bandolers, fins i tot Cervantes, en el Quixot, hi fa referència. En el capítol 60 de la segona part, Sancho i Don Quixot arriben a Catalunya. I què troben? Homes penjats, executats, segurament alguns bandolers arrestats i sentenciats a mort o executats per traïció. I poc després, topen amb el més cèlebre dels lladres del Camiral de l'època, en Perot Roc Guinarda, amb qui Quixot discuteix una estona.

0: bandolers van armats de trabucs, més sobretot de pedrenyals. Un pedrenyal és com un trabuc més curt, més fàcil de traginar i d'amagar sota la capa. Amb els sous que roben, ja se'n poden crompar. I la fàbrica és pas lluny, els hi costa pas gaire atrapar pedrenyals. A Ripoll mateix. A Ripoll, els fargaires són més coneguts per les armes que no pas per les dents de l'hort.
1: Quan arriba el mes d'octubre a la vila d'Alcover, a tots els carrers i places veuràs que hi ha molta gent arribant.

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Serrallonga s'ha convertit al cap de 30 anys en l'enemic públic número 1. Uns quants virreis de Catalunya amb reforç de milers de soldats han provat d'aturar-lo, però no ho aconsegueixen. Serrallonga deixa sempre els seus perseguidors amb un pam de nas. Però tot això era sense comptar amb la traïció. Hi ha sempre un company per trair-te o clavar-te un punyal a l'esquena.
2: La seva captura va ser possible gràcies a la traïció de l'hereu de Carl Agustí, un antic company de quadrilla d'en Serrallonga. Joan Sala i Ferrer, alias Serrallonga, va ser detingut a Santa Coloma de Farners, al mas Carl Agustí de Castanyet, pels soldats de Virei de Cardona, el 31 d'octubre del 1633 i serà executat el gener del 1634.
1: Sí, detenció a l'octubre i execució al gener. Passaran 2 mesos entre la detenció i el procés judicial seguit de l'execució del presoner. 2 mesos de reclusió i tortura a la presó de la plaça de l'Àngel a Barcelona. Se pot consultar tot el paperam del procés. Està dipositat a la biblioteca Víctor Balaguer a Santa Coloma de Farners. El més increïble és que tots aquests documents van ser salvats del foc in extremis i per pura casualitat. Els documents van ser descoberts per atzar, doncs, per l'escriptor i historiador barceloní Joan Cortada i Sala. Eren a punt de ser cremats amb d'altres documents dels jutjats de Barcelona. És un volum de gairebé 900 folis manuscrits que recullen justament la declaració de Serrallonga mateix i en el que se descriuen els delictes pels quals se'l jutja. La sentència vol ser exemplar, violentíssima. Ha de servir per escarmentar no tan sols l'enemic públic número 1, sinó també tots aquells que gosarien aixecar-se contra l'autoritat reial. De fet, hi ha qui diu que amb l'excusa del bandolerisme la monarquia espanyola s'ho va aprofitar per violar les llibertats de les lleis catalanes. Per al Serrallonga, fins i tot utilitzaran tortures i càstigs que havien estat abandonats per ser massa salvatges. Per al Serrallonga no ho escatimaran els mitjans. La roda, la pedra, les fuetades i la condemna serà bestial. A més de desposseir-lo dels seus béns, molts dels quals seran arrasats o cremats, el fuetejaran. I després, quillats sus un carro, el reu passarà per la ciutat fins a la forca, tot patint cremades de ferro roent. A la plaça, sus el cadafal, li tallaran les orelles i, finalment, estirat per 4 cavalls, el cos serà esquarterat i degullat. Una part serà exposada a Tortosa, una altra a Lleida, una a Mataró i una part a Perpinyà. A Barcelona, el seu cap penjarà en una gàbia al portal de Sant Antoni.
2: Aquesta execució, aquesta desmesurada, desproporcionada violència en l'execució, deu haver marcat la ment dels coetanis d'en Serrallonga, perquè al cap de poc temps ja se sentien cançons i romansos que elogiaven el bandoler. Va ser en aquell moment que va passar a ser una figura llegendària, en tot cas, és el primer embrió d'heroïcitat.
1: Mireu per comparar. Un altre bandoler, encara més famós i més poderós que el Serrallonga i que l'havia precedit en la cronologia, en Prot Rocaguinarda, hagués pogut passar a la història, hagués pogut esdevenir un mite nacional. Sobretot que, com hem dit abans, Cervantes en el Quixot l'esmenta al Rocaguinarda. I també Maragall, Verdaguer, el rector de Vallfogona. Però no, la gent l'han deixat caure en l'oblit. I per què? Perquè no era pas prou digne per passar a la història. Al final, el Rocaguinarda va pactar amb l'enemic, es va allistar com soldat del rei d'Espanya i se'n va anar a fer la guerra a Itàlia. Els catalans no s'hi van reconèixer. En canvi, un bandoler que fa la guitza a 3 o 4 virreis, que mor torturat i esquarterat, és un veritable màrtir. I segles més tard, amb la Renaixença i tot el romanticisme nacional català que floreix, el bandoler passarà a heroi nacional. I cau bé. L'historiador Joan Cortada, ho hem dit ja abans, salva els documents del procés el 1868. Els dona al seu amic Víctor Balaguer. El Balaguer ja havia escrit una obra teatral sobre la figura de Serrallonga, titulada Don Juan de Serrallonga o los bandoleros de las guilleries, als 1858. Però a Balaguer poc li interessen les maldats del Serrallonga, encara que ara siguin testificades negre sobre blanc. Amb tot aquest material i una bona dosi d'imaginació, en Balaguer en fa una adaptació novel·lada, una història, una aventura èpica i romàntica. El seu heroi, un bandit generós, justicier i patriota, lluita per alliberar el poble. Al Balaguer li anava bé enfortir la imatge del rebel, el bandoler, com a recurs per retrobar l'ànima patriòtica catalana.

0: Acabem de sentir un extracte del ball de Serrallonga. El ball de Serrallonga és un ball folklòric representat per una colla d'actors ballaires. Recreen alguns episodis de les peripècies i aventures de Serrallonga, amenitzades amb danses, hi ha una coreografia precisa i força cops de trabucs. La primera referència és del 1820, a Vilafranca del Penedès. Aquests espectacles deuen haver servit a l'expansió i a l'arrelament de la llegenda de Serrallonga.
1: Quan Joan Cortada restitueix la veritat històrica, ja no serveix. El mite ja té vida pròpia. Més recentment, a mitjans dels anys 70, la companyia Els Joglars van presentar l'obra teatral Àlies Serrallonga, que va conèixer un gran èxit. Però l'actual popularitat del bandoler li va haver, sens dubte, del 1979, quan van organitzar aquesta gran mobilització en contra de l'extracció d'urani a la comarca d'Osona, precisament a Tavernet, a les Guilleries, sus el territori del Serrallonga. Molts cantants van venir per sostenir els manifestants i entre ells el grup Els Esquirols. El Torna, torna, Serrallonga no trigarà pas a esdevenir un himne. Entre parèntesi, abans d'escoltar la cançó, sapigueu que cada últim cap de setmana de setembre el poble de Sant Hilari s'acalma i celebren la festa Torna, Serrallonga. I és pas la sola.

0: La mirada de l'expert.
1: L'expert del dia és la senyora Sílvia Lagarde, periodista i autora de diversos llibres d'història, de novel·les i de divulgació històrica, entre altres, sobre el bandolerisme a Catalunya. Senyora Lagarde, bon dia.
2: Bona tarda.
1: Si bé en Serrallonga és el bandoler més famós de Catalunya, no va ser el primer ni el darrer bandoler, fa?
2: Doncs no. És veritat, Serrallonga no és el primer. De tots dels 3.000 bandolers que vaig estar estudiant, el primer que vaig trobar és del segle XIII, és a dir, 300 anys abans que Serrallonga, i tampoc és l'últim perquè després de les guerres carlines a Catalunya va haver-hi el fenomen dels trabucaires. I quan dic a Catalunya, em refereixo a les dues Catalunyes perquè precisament els trabucaires més famosos es van donar a les illes, és a dir, a prop de Perpinyà, van estar amagats durant molt temps els trabucaires més famosos de Catalunya i van ser jutjats a Perpinyà.
1: Efectivament, i al segle XIII, què tenim com testimoniatges?
2: Al segle XIII tenim un senyor feudal, que és Huguet de Vigues, al Vallès Oriental, que es podria considerar que és el primer bandoler documentat de la història de Catalunya. El seu és un bandolerisme molt de bàndol, és a dir, que realment ell creava quadrilles pel seu bàndol feudal per fer les seves guerres contra altres senyors feudals, però en un moment determinat, doncs, aquest bandolerisme es va convertir en bandidisme perquè ja no era per una qüestió de possessió de terres, sinó que era delinqüència pura i dura.
1: El territori del Serrallonga és la muntanya. És sempre així o bé també hi ha bandolerisme a la plana, al litoral?
2: Hi ha bandolerisme a tot Catalunya, és a dir, sí que hi ha zones on és més fàcil el bandolerisme, sobretot a la zona del Pirineu, és on més es dona, per aquesta facilitat que tenien els bandolers de poder creuar una frontera política, per entendre'ns, i, diguem, refugiar-se. El propi Serrallonga ho va fer més d'una vegada, refugiar-se a l'altre costat dels Pirineus. Allà els mossurs, que se'n deia, els senyors de frontera, li donaven protecció. Precisament. Però això no significa que no els bandolers no arribessin fins a la costa. Que passa que, clar, a la costa hi havia un altre tipus de bandoler, que era el pirata, que era el senyor de la zona, i per tant doncs hi tenien poc a fer allà. Eren més de muntanya.
1: Ja que parlem de pirata, els teus dos últims llibres aquí, un de bandolerisme i un de pirateria a les terres catalanes, i dediques també capítol a Catalunya Nord.
2: Sempre. Jo sempre dedico, perquè per mi Catalunya és Catalunya, tant si està en una banda com si està a l'altra banda dels Pirineus. Aleshores, en el cas dels pirates, sí, hi ha ben bé un parell de capítols dedicats a la pirateria més enllà dels Pirineus i en el cas dels bandolers, que és el tema que ara estàvem parlant, doncs hi ha un itinerari, l'itinerari 3, que està dedicat al Rosselló, al Vallespí, al Conflent i a l'Alta Cerdanya, perquè, a més, un dels senyors bandolers més famosos de la història de Catalunya és el senyor de Nyer, en el Conflent. És el creador dels famosos nyerros i cadells. Aleshores, doncs, jo no me'l podia pas saltar, el senyor Tomàs de Banyuls i de Llupià, senyor de Nyer.
1: Molt bé, moltes gràcies per aquestes precisions. Encomanem a tothom la lectura d'aquests llibres.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, adéu.
3: Del cor de les Guilleries sortirà un gran espetec que en farà ressons de guerra.

0: Així s'acaba la nostra emissió. Per il·lustrar la tràgica història del bandoler Joan Sala, hem sentit cantades pel grup d'en Samarra, la cançó del lladre i la cançó de Serra Llonga. Heu sentit també l'himne dels bandolers de la Fira del Cuber. La cobla Cadaqués ha interpretat el ball de Serra Llonga. I, per acabar, dues versions de Serra Llonga, la famosa Torna, Torna, del grup Esquirols, i la del grup Calabranda. I tot al llarg de l'emissió hem estat acompanyats per la música del film Serra Llonga, de l'Esteve Rovira. Adiu!
1: Fins la setmana entrant. Adiu!

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 8 d'agost del 2011 té lloc el primer festival per públic familiar Biberó Rock, imaginat per Oriol Canals, que és reconegut com Oriol Foy. Aquest músic i animador infantil va morir 3 anys després de crear aquest festival, encara no tenia 40 anys. La primera edició del Biberó Rock es va fer a les instal·lacions de la Casa de Colònies Can Jubal al Solsonès. La novetat d'aquest festival va ser que les famílies podien allotjar-se a les habitacions de la mateixa casa o acampar-hi. Un dels grans protagonistes i l'ànima d'aquest festival als seus primers anys de vida va ser l'Oriol Canals, que escoltem ara, acompanyat pels Pomelos amb el tema Aquest estiu, del disc Tauró a la vista.

i ballar. He baltat jo cantant de sol, m'estic posant com un tomàquet, com una gamba, o com un pebrot vermell, una mica d'ombreta no n'hi havia pas.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Inés, tinc 9 anys. M'agrada l'estiu perquè podem menjar gelats.
0: Ràdio Arrels.
2: A Cameles, 95.

0: cinghiale e il verso del cinghiale.
1: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
2: A Bolquera, 93.1.
3: Per què tantes preguntes?

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui no us parlaré d'un mot aïllat, sinó d'un oxímoron, de la reunió de dues paraules, essencialment o aparentment oposades, tipus la neu cremant, d'onívola i latent, i les relacionaré amb el poemari de l'Ingrid Ubiol, publicat el 2025 a la col·lecció Gergal de les edicions Paraules d'Illa. Latent, que entenem sovint com endèmic, permanent en segon pla, que existeix sense manifestar-se a l'exterior, com

0: Diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, significa etimològicament amagat. En canvi, si descartem el sentit segons de faldiller, mujeriego o coureur de jupon, donívol significa relatiu o pertanyent a la dona, propi de dona. I també significa, és una cosa de plana de vi, com diu el diccionari de l'Alcube Moi, donador, que li agrada donar o obsequió. Una cosa femenina i generosa. Dos adjectius, res de substantiu congelat per l'ús. Així doncs, el poemari de l'Ingrid Ubiol es presenta com un work in progress, l'etapa d'una aventura que no té començament ni fi. A partir d'una aventura personal i en formes diverses, poema, relat, diari, reflexió, l'Ingrid Ubiol assoleix l'universal. És el diari d'un mal latent, propi de dones, que li menja cada segon i que l'invita, curiosament, a un carpe diem singular. La cito. Cerca-les per tot arreu les llavors de la vida. I encara més singularment s'abstreu poèticament de la corporeïtat. També cito. No coneix com fins la dona per paiol. Voleteja lliurement amunt, ben amunt, fins al firmament, per tornar-hi amb una força que recorda la veu de la Maria Mercè Marçal, la veu femenina de finals del segle XX per excel·lència. Citaré, i és una citació una mica llarga, on són les estrelles? On són? Aniquilada la pau, la matriu del món, mort dessagnada, i l'endometri malalteja el coll, ofega els ovaris i assassina les trompes. Al marge del teu esse, en fora, crits, intempestius al totora, la guerra és dins teu i una onada d'indiferència establida embolica la ferida. Tant se li dona al món qui ets, animal ferit. En aquest poemari hi ha presència del blanc, un blanc que de fet crida al lector. És una poesia molt propera a la prosa, és una poesia on cada paraula, cada ritme, cada so té la seva importància. Com he dit, és una poesia que assoleix l'universal. Per això aconsella la seva lectura i jo diria la de sentir la lectura en veu alta per l'Ingrid Ubiol. Per això, disculpeu-me, he fet una lectura d'homes, però he tractat de viure un poemari que m'ha marcat des del començament perquè és una de les expressions femenines més profundes que he llegit a la meva vida. I per acabar, parafrasejaré les paraules del Ponç Pilat a la Vulgata, que deia «Ecce homo», d'una manera una mica burlona, per parlar de Crist, i ho faré en sentit oposat, és a dir, laudatiu. «Ecce mulier», una dona patint, una dona lluitadora, tota una dona, que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
2: Radio Arers, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Madalena, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè som en família.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui pugem fins a Andorra per parlar d'un dels edificis més emblemàtics d'aquest petit país del Pirineu, la Casa de la Vall. L'edifici és a Andorra la Vella, dalt d'una gran roca que fa que presideixi la vall central del Principat. La Casa de la Vall va ser construïda l'any 1580 per la família Busquets i l'any 1702 va passar a mans del Consell General, que la va convertir en la seu del Parlament, que és un dels més antics d'Europa. Tot i això, des del 2011, les sessions ordinàries del Parlament es fan a l'edifici del nou Consell General, que està just al costat. Tot i això, a la Casa de la Vall encara s'hi mantenen les sessions tradicionals, com ho són la de Constitució i la sessió del Dia de Sant Tomàs. Al segon pis d'aquest edifici s'hi troba l'armari de les set claus. Cada parròquia del país guardava una d'aquestes claus i amb aquest sistema es garantia que per poder accedir als papers més importants del país hi havien de ser presents tots els cònsols parroquials. De fet, històricament, aquest armari només tenia sis claus corresponents a Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, La Massana, Ordino, Canillo i Encamp. Però el 1978 s'hi va afegir una setena amb la incorporació d'Escaldes-Engordany com a parròquia. Més enllà de l'edifici en si, davant de la casa hi ha una plaça moderna i darrere una d'enjardinada. Aquesta última acull programacions estiuenques de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra i també ofereix concerts del Festival Internacional d'Orga i del Clàssicand. Sentim ara el contrapàs d'Andorra la Vella i Ordino, que forma part de la suite de danses tradicionals andorranes per a orquestra de corda, interpretada per l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra al Concert de la Constitució de l'any 2021. És dirigit i arranjat per Albert Gumi.

0: Acabem de sentir el contrapàs d'Andorra la Vella i Ordino, que forma part de la suite de danses tradicionals andorranes per a orquestra de corda, interpretat per l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra al concert de la Constitució de l'any 2021. Tornarem en el proper capítol amb més catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

deixes i t'aixeques sol, ets un pistoler nat. No t'ensorres mai, no t'ensorres mai, treus les armes i comences.

deixes i t'aixeques sol, ets un pistoler nat. No t'ensorres mai, no t'ensorres mai, treus les armes i

0: Twitter, Facebook i a Instagram.
1: Ràdio Arrels. Són les 11.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
0: 100% en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Joan Manel Serrat.

Joan Manel Serrat, que és un músic barceloní nascut l'any 1943 i és un dels cantautors catalans més coneguts arreu del món. Va començar la seva carrera artística com a membre dels 16 jutges i de la Nova Cançó, amb grans cançons que serien molt importants pel catalanisme en un moment de lluita contra la dictadura franquista. Serrat va ser un cantautor molt estimat a Catalunya. L'any 68, Serrat va començar a publicar alguna cançó en castellà, cosa que va provocar moltes crítiques per part dels seus companys. Aquell mateix any, Televisió Espanyola li va oferir representar Espanya, encara franquista, al Festival d'Eurovisió, cantant el La La La en castellà. Finalment renunciaria a anar-hi, segons sembla, dient que no hi aniria si no la podia cantar en català. Finalment seria la cantant madrilenya Maciel qui cantaria aquesta cançó en castellà al Festival d'Eurovisió i guanyaria el certamen. Després d'aquest fet, Joan Manel Serrat continuaria publicant àlbums en català, com el disc de cançons tradicionals, però compaginant-ho cada vegada més amb àlbums en llengua castellana, a vegades fins i tot signant-ho amb un nom espanyolitzat com a Juan Manuel Serrat. Amb les seves obres en castellà, Serrat ha fet una carrera musical molt prolífica als països hispanòfons i encara amb una vinculació política denunciant dictadures sud-americanes. Tot i això, Serrat ha abandonat progressivament el catalanisme, fins al punt que durant el procés independentista era una de les cares visibles de l'espanyolisme a Catalunya. Aquest fet ha comportat que molts catalans el considerin com un traïdor. Malgrat tot, això no impedeix que les cançons de Joan Manel Serrat siguin unes de les peces més valuoses del patrimoni musical de la nostra llengua.

0: Cançó de matinada, una de les peces més conegudes d'aquest cantautor del Poble Sec. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Joan Manel Serrat.
1: Ràdio Arrels. A Forques, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Axel, tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina.

Trenques els quatre esquemes que intueixes i alguns pensen que no val la pena escoltar entre reixes mentre creixes en cos, en ànima, en anys i panys. Que t'obren centenars de portes que porten a idees que t'importen.

no existien ni llocs ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa. Sense pecat ens ensenya a ballar, a cantar i estimar.

veritat que amb cada vés reneixi el món, ploguin estels al fons dels ulls i

quan ens besem. Canviem els tons de les ciutats que no hem vist mai. S'omplin d'ocells els bulevards de llocs perduts on canta el corp.

0: és a dir, que podem anar de mar a terra i de nord a sud desordenadament. Si em volen acompanyar, farem un tomb en cotxe, moto, autocar, barca, avió o fins i tot en bicicleta. Anem-hi? Vinga!
1: Sons a cau d'orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
0: I per començar, viatjarem fins al Principat d'Astúries. És una de les havaneres contemporànies més velles i emblemàtiques d'Astúries. Va ser composta l'any 1984 pel cantautor asturià Carlos Rubiera i s'ha convertit en un autèntic himne popular del cançoner del Principat. La cançó ret homenatge a la vida marinera de la costa asturiana, concretament a les dones del mar i a la dura realitat de les famílies de pescadors. És la capitana de Carlos Rubiera.

Acabem d'escoltar aquest tema interpretat per el mateix compositor, en Carlos Rubiera, La Capitana. Teníem el capità i també tenim, com no, la capitana. Continuem fins al País Valencià per escoltar La Venera de Mareny. És una de les peces

més singulars i emotives del repertori del cantant valencià Pep Gimeno Botifarra, inclòs en el seu aclamat disc del 2006, Si en demaneu el cant. Aquesta cançó és un exemple perfecte de com el ritme de l'habanera es va arrelar a les comarques valencianes, adaptant-se a la tradició oral i al paisatge agrícola i marítim local. Escoltarem, per Pep Gimeno el Botifarra, aquesta habanera del Mareny.

Habanera del Mareño també és coneguda com a Habanera Tita, la que hem escoltat interpretada per una de les grans veus del País Valencià, amb un tipus de cançó popular com és en Pec Gimeno, el Botifarra. Composta pel músic i productor Manuel González, fundador de Mestissai, interpretada per la inconfusible i emotiva veu d'Olga Zerpa. Aquesta cançó és un exemple perfecte de l'habanera d'autor contemporani. Un jove canari promet amor etern a la seva noia, però marxa a Cuba en un vaixell, a tallar la canya de sucre i no dona senyals de vida durant anys. La noia de les Canàries ven la seva ànima al dimoni per aconseguir una recepta de bruixa, un jugo de tuno, ojos de waifu, cola de lagarto i poquito ron. Fins aquí puc llegir. L'escoltin i sabran de què va. Anem fins a les Illes Canàries, amb Mestissai i aquesta habanera embrujada.

Tota una història la que ens ha portat aquesta habanera embrujada per al grup canari Mestissai. Continuem amb una de les cançons més divertides, originals, iròniques del gran cantautor, poeta i polític aragonès José Antonio Labordeta, publicada l'any 1997 dins el seu àlbum Paisajes. Aquesta peça és una paròdia i alhora un homenatge genial que agafa el ritme de l'habanera i el porta al cor de la geografia i el caràcter d'Aragó. Habanera Baturra, de José Antonio Labordeta.

hem escoltat per José Antonio Labordeta, que va viure entre el 1935 i el 2010, aquesta habanera baturra. La cançó és un cant a la nostàlgia del mariner que s'allunya de la costa atlàntica i cantàbrica. Utilitza la Corunya com a punt de referència marítim per acomiadar-se de la península i endinsar-se a l'oceà. Tot i que la lletra menciona la ciutat gallega de la Corunya, la peça va néixer en l'àmbit coral asturià i s'ha convertit en un clàssic del repertori de mariners del Cantàbric. L'escoltarem per un grup gallec, Os Peteras, és Corunya, el mar te acarició.

Des de Galícia a Mosqueteras, amb aquest Coruña, el mar te acarició. La següent ens diu que la investigadora i musicòloga Maria Teresa Pérez Daniel, natural de Mallorca, de Valladolid, l'any 1991 va publicar el llibre Castilla canta habaneras, d'on va documentar com els emigrants i soldats castellans que tornaven de Cuba als segles XIX i XX van portar les habaneres a pobles de terra endins. La feina del camp va demostrar que l'habanera no era només patrimoni dels ports de mar, com la Costa Brava o Cantàbria, sinó que s'havia integrat a les tavernes, quintes i festes de Castella. És l'inici d'aquest grup a l'any 2000. Castilla canta habaneras, que fins i tot va participar en una de les edicions de la cantada d'habaneres de Calella de Palafrugell, i l'escoltarem amb aquest Recordando Habaneras.

Castilla canta havaneres. Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet per part de Maria Teresa Pérez, Daniel i d'altres per recuperar aquestes havaneres que el podem dir ja castellanes, de Castella Lleó, en aquest cas, amb Castilla canta havaneres, amb aquest Recordando havaneres. Una havanera lírica d'autor composta per Agustín Sánchez Martínez, que va viure entre 1938 i 2016. Músic i compositor natural de Múrcia. A diferència de les havaneres marineres tradicionals de pescadors o migrants a Cuba, aquesta cançó s'emmarca en la línia de l'havanera d'interior i de costum urbà, fent un retrat nostàlgic de la vida i els paisatges de la ciutat de Múrcia a mitjans del segle XX. Anem amb un grup que va néixer l'any 1998. És un grup que ha col·laborat amb artistes de primer nivell. Ells són Parranboleros i escoltarem Aquella Múrcia.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Aquella Múrcia amb el grup Parramboleros és el tema que hem escoltat tot viatjant fins a aquesta comunitat autònoma, a Múrcia. Anem fent viatge i els hi diré que potser les habaneres més enginyoses, populars i plenes d'humor del cançoner navarrès i de la cornisa cantàbrica. La cançó juga amb la ironia d'otorgar mar a una ciutat d'interior com Pamplona, utilitzant la festa, el vi i l'alegria de la gent com a metàfora de l'oceà. La lletra diu que Pamplona finalment té mar, però no aigua salada, sinó un bon vi, i aquest vi és de Navarra. Escoltarem aquest tema per el que la va composar, com és Joaquín i Doate, y la canción Pamplona ya tiene mar.
2: Pamplona ya tiene mar.

com seria Pamplona si tingués mar? No sé on tirien a parar els toros dels encierros de Sant Fermín. Segurament a mar no. Segurament a mar no. Continuen anant a la plaça. Però més d'algun amb aquest tipus de festa de Sant Fermín segurament acabaríem amb una bona remullada. Hem escoltat aquest Pamplona ya tiene mar de Joaquín y Doate. Anem amb més, perquè ara els hi diré que la lletra és una carta d'amor i de nostàlgia escrita en forma de postal. La protagonista descriu la ciutat de l'Havana plena de memòria decadent i poètica, on es barregen els records d'un amor passat amb la cadència del mar Carib. Connecta el sentiment andalús, la nostàlgia de Càdiz i del sud, amb el paisatge urbà de la capital cubana, el malecón, la brisa marina, els olors i els colors de l'illa. Escoltem, per Passión Vega, aquesta postal habanera.

acabem d'escoltar, de Passión Vega, aquesta cantant que va néixer a Madrid, però va anar a viure a Andalusia i ella sempre s'ha considerat d'aquí, d'Andalusia. Hem escoltat amb Postal Habanera. És un homenatge d'amor a la terra cantàbrica. Descriu l'orgull per la mar d'aquest indret, la bellesa del paisatge marítim i de la muntanya i el sentiment d'enyorança del mariner o de l'emigrant que ha de creuar l'oceà. La peça va ser composta per Joaquín Varela Calzada, un dels fundadors, compositors i pilars fonamentals de Los Carabelas. Escoltem Habanera de Cantàbria.

Los Carabelas, que l'any 2018 varen fer una gira per acomiadar-se dels escenaris, aquest grup que va néixer l'any 1964. L'hem escoltat amb aquesta Habanera de Cantàbria. Ara parlem d'una de les habaneres més representatives, populars i entranyables del País Basc, profundament vinculada a la cultura de la taverna i del vi a Bilbao i a tot Biscaia, amb un to alegre, sorneguer i nostàlgic alhora. La lletra descriu la rutina d'aquests cantants de barriada i el seu amor per al vi i la fraternitat de la colla al voltant del tauler del bar. Un xiquitero és la persona que practica el xiquiteo, la tradició d'anar de bar en bar amb la colla o quadrilla fent xiquitos, petits gots de vi negre. Això sí, a cada lloc que van s'ha de cantar. I una de les que deuen cantar és aquesta Habanera de los Chiquiteros, que ens l'interpreta un grup molt popular al País Basc, com és Indarra.

Hem escoltat aquesta habanera de Los Chiquiteros amb tota una història del que són aquestes quadrilles que corren de bar en bar fent petits gots de vi negre i cantant-ne alguna que altra. I ara, per si no en tinguéssim prou, irem bonus tracks. És aquesta que a mi, quan la vaig escoltar, me va impressionar. El Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda ens fa aquesta adaptació al castellà de Mare vull ser pescador amb Madre voy a ser pescador.

0: I fins aquí el programa d'avui, on n'han cantat unes quantes per fer-nos voltar per arreu del territori de l'Estat espanyol. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins a la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Fins ara hem escoltat El moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Com si vuole di no, era un 5 di maggio. Perdonate, Giomà.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: Ràdio
3: Arrels. Ràdio
2: Arrels.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
4: En aquest espai de jazz començarem avui amb la veu de Maria del Mar Bonet. Sí, la podem incloure en aquests 20 de jazz perquè ha fet algunes incursions en aquest terreny, sempre acompanyant a Manel Camp, el pianista, o Manel Camp acompanyant-la amb ella. Tot i que aquest tema el trobem amb un disc, Escàndols, on Manel Camp presentava diversos temes, entre ells aquesta cançó Abraça'm, amb la veu de Maria del Mar Bonet. Manel Camp, un músic importantíssim, arranjat i compost peces

Doncs una excel·lent versió d'aquest tema de Gershwin, l'abraça amb la veu de Maria del Mar Bonet i el piano de Manel Camp, un disc de l'any 88. Blues for Yolanda, amb Coleman Hawkins i Ben Webster, és un disc del 57. Aquí Coleman Hawkins i Ben Webster eren acompanyats per un trio dirigit per Oscar Peterson al piano, els dos, Coleman Hawkins i Ben Webster, evidentment els saxos. Escoltem el tema Blues for Yolanda.

La trobada de dos grans saxofonistes, Coleman Hawkins i Ben Webster, amb aquest tema Blues for Yolanda, un disc de l'any 57. Acabarem amb un jazz molt més modern, un acid jazz, podríem dir, amb el grup Down to the Bone, que és un grup molt popular a la Gran Bretanya, amb el disc que van fer l'any 2004, Cellar Funk.

0: de l'any 2004 del grup Down to the Bone, el Sealer Funk. Hem començat amb l'Abraça'm, aquella cançó de Gershwin, cantada per Maria del Mar Bonet, amb el piano Manel Camp, i després aquesta reunió de dos grans saxofonistes, Coleman Hawkins i Ben Webster.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Charles, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar de vacances.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Ràdio Arrels. Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
2: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
3: El 1845, Liszt va fer una gira europea per recaptar fons per la construcció d'un monument a Beethoven a la ciutat alemanya de Bonn. Del 4 al 21 d'abril va fer 6 concerts a Barcelona, es va allotjar a l'Hotel Orient, van ser un èxit total. Liszt, a més de ser considerat el millor pianista del món, tenia un gran encant físic, era una gran star de la música en aquell moment. A Barcelona, Liszt va interpretar peces basades en temes de Rossini i altres compositors i improvisacions a partir de peticions de la gent. Els preus de les localitats van oscil·lar entre els 6 i els 120 rals. Eren cares en aquell moment. Finalment, Beethoven va tenir el seu monument a Bonn. És poc després d'aquesta gira quan Liszt comença a escriure les seves rapsòdies hongareses per piano basades en temes populars. Moltes d'elles després les va orquestrar. Escoltem la número 6 amb Vladimir Horowitz.

Vladimir Horowitz interpretant la rapsòdia hongaresa número 6 de Liszt. Liszt va interpretar temes de Rossini als seus concerts a Barcelona. Eren transcripcions que havia fet d'òperes del compositor italià. Anem, doncs, cap a Rossini, que el 1817 va estrenar a Roma la seva darrera òpera bufa, la Cenerentola, la Ventafocs, després de l'èxit de l'any anterior del Barber de Sevilla. He dit la darrera òpera bufa perquè després en vindrien de serioses d'òperes. I és que es va enamorar d'una soprano d'òperes serioses i això ho va canviar tot. De la Cenerentola escoltem el sextet on tots els personatges canten «Questo è un nodo avvipolato». Aquest és un nus embolicat que es canta en ple embolic de la trama.

El sextet del segon acte de la Cenerentola de Rossini. Clara Wieck va fer el seu únic concert per piano el 1835, quan tenia 15 anys, i el va tocar ella mateixa amb l'orquestra dirigida per Mendelssohn. L'havia revisat el que seria després el seu marit, Robert Schumann. Clara Wieck, doncs, més coneguda com a Clara Schumann. El segon moviment d'aquest concert, per piano, hi ha un solo de violoncel.

0: El segon moviment del concert per piano de Clara Schumann amb Veronica Jocomb amb la Barbeck Sinfonia dirigida per Joseph Silverstein.
1: Bin de Clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arers, a Pollestres, 95.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Al carrer de l'hospital, al carrer. Ai, dos cases a la mà dreta. Allí viu un estudiant que festeja amb la Sileta. No la puc d'enganyar, no la puc d'enganyar. Ni amb raons, ni amb parauletes. Si una nit va decidir, ai, disfressar-se de motxeta. I a les 12 de la nit, i a les 12 de la nit,

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Sasha, tinc 9 anys, m'agrada l'estiu perquè m'agrada em banyar a la piscina.

Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
4: Avui començarem amb una de les figures del jazz cubà, el trompetista Arturo Sandoval. També és pianista. És un dels fundadors del grup Irakere, amb Chucho Valdés i Paquito de Rivera, en un temps que el jazz, pel seu americanisme, no era molt ben vist per les autoritats revolucionàries cubanes. Finalment, Arturo Sandoval es va exiliar als Estats Units el 1990. Dos anys més tard, publicava I Remember Clifford, un homenatge al trompetista Clifford Brown, que havia mort en un accident de trànsit als 25 anys l'any 1956.

Sandu, amb Arturo Sandoval, del seu disc I Remember Clifford. El saxofonista Branford Marsalis i el pianista Joey Calderazzo es coneixen molt bé. Han treballat junts durant anys. Els escoltarem avui en un disc del 2011, Song of Mirth and Melancholy, cançó de l'alegria i la melanconia. I la melanconia la trobem sobretot en el tema que escoltarem avui, gairebé a l'estil d'una gran ària d'òpera.

De Bar Lacrimosa, Branford Marsalis, Joey Calderaso, del seu disc Song of Mirth and Melancholy del 2011. I acabarem accelerant el ritme amb la pianista i cantant Aziza Mustafazadeh, nascuda a Bakú, a l'Azerbaidjan, i instal·lada a Alemanya. Ja l'hem escoltada aquests darrers temps. Avui ho farem amb el seu quart disc, el Dance of Fire, del 1995.

0: Passion, amb Aziza Mustafa Zadeh, del seu disc Dance of Fire. Abans hem escoltat el trompetista Arturo Sandoval i després el saxofonista Branford Marsalis amb el pianista Joel Calderazo.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Toluges, 95.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Emi, tinc 10 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina.

te me vaig enamorar. Me feres una ullada i mai més no em podré curar. Tu tens verí, tu tens verí.

i no estimes ningú. De tots els dius t'estim i no estimes ningú.

El Pare Etern, que en el cel s'hi assumirà tot de molt amunt, però l'Inetern no tenia manies i em feia aixecar les 8 en punt. Deien que era molt rondinaire, que no feia res, que no podia ser. No es podia anar com jo mirant en l'aire per estimar, calien diners. Però jo, Francesc, pida la serra.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Avui començarem amb Händel, un Händel jove que ha deixat Alemanya per anar a Itàlia abans que arribi a Anglaterra, on obtindrà la glòria amb obres ben populars com la música aquàtica, els focs artificials, entre altres. Doncs som a Itàlia i Händel ha conegut un mecenes que també escriu. Amb ell farà la cantata Il Delirio Amoroso el 1707, quan Händel tenia 22 anys. Aquesta és la introducció.

La introducció de la cantata Il Delirio Amoroso de Handel. Maurice Ravel va escriure els seus Jocs d'aigua el 1901. La va dedicar al seu mestre, Gabriel Fauré, que la va apreciar, però no sent sens que hi va veure i va trobar una cacofonia. El públic va estar d'acord amb Fauré. L'obra va tenir molt d'èxit.

Jocs d'aigua de Ravel amb el pianista Alexandre Taró. La primera interpretació del concert per piano de Gershwin va tenir lloc el 1925 en un concert a Nova York. Va ser la primera aparició de Gershwin com a pianista. Les entrades pel concert s'havien esgotat i va ser molt ben rebut pel públic en general, fins i tot més de com s'havia rebut l'estrena de la seva Rhapsody in Blue. Tot i això, les crítiques van ser mig-mig. Molts crítics no sabien si aquella música la calia classificar com a jazz o com a clàssica.

0: El tercer moviment del concert per piano de Gershwin amb l'Orquestra de Filadèlfia dirigida per Eugène Ormandy. Avui Handel, Ravel i ara Gershwin.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, el Soler, 95.

0: Petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Milan, tinc 10 anys i m'agrada l'estiu perquè són les vacances d'estiu, perquè m'agrada la piscina.

0: El Bernet de Perpinyà, escolteu Radio Arrels.
1: El 95.
2: En tu casa meva penso en tu constantment, a tot hora, en tot moment, a tot hora.

i neix encara en mi, encara com ahir, la força de tornar a abraçar-te. I ara que és de nit i lluen els estels, tots els meus pensaments s'enlairen i se'n van lliurement a retrobar aquell temps en què només per tu

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Avui amb un guitarrista important del jazz europeu, amb una banda sonora decisiva en el film que il·lustra i un grup vocal que s'ha anat reactualitzant al llarg de més de 50 anys. Comencem amb Philip Catarina, aquest guitarrista que va néixer a Londres, de mare anglesa i de pare belga. De ben jovenet, Catarina descobreix Brassens i Django Reinhardt i s'enamora del jazz. Ha tocat amb molts grans músics, recordaré sobretot els trompetistes Chet Baker i Tom Arell. L'escoltarem en un disc del 98, Guitar Groove, un dels pocs discos europeus a entrar a la llista de les preferències del públic americà. Escoltarem el tema que dona títol al disc, Guitar Groove.

el guitarrista Philip Catarina amb el seu disc Guitar Groove del 98. El director de cinema, Louis Malle, va dir, parlant de la música que va fer Miles Davis pel seu film Ascenseur pour l'échafaud: la música és única, una de les poques que hagi estat totalment improvisada. Passàvem les escenes sobre les que volia que hi posés música i ell començava a assajar amb els músics. El film quedava totalment canviat. Quan hi vam afegir la música, el film va renéixer. Això deia Louis Malle de la música de Miles Davis pel seu film Ascenseur pour l'échafaud, de l'any 1957.

Nit sobre els camps Elisis és l'escena il·lustrada per la música de Miles Davis en el film Ascenseur pour l'échafaud del 1957. I per acabar tornarem als Swingle Singers, ja sabeu, aquest grup vocal creat el 62 amb dues sopranos, dues altis, dos tenors i dos baixos, que evidentment al llarg d'aquests més de 50 anys de la formació s'ha mantingut aquesta estructura, però evidentment els cantants han anat canviant. D'un disc del 2013, Weather to Fly, Spain.

0: El tema Spain del disc Weather to Fly del 2013 de The Swingle Singers. Abans, el guitarrista Philip Caterina i Miles Davis amb la música que va fer pel film de Louis Malle A Sancerre pour l'Échafaud.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Pontellà, 95.

És un mico sense història. Ella diu d'ell. I li falla la memòria per uns guants foscos de pell. Però als seus ulls hi ha un...

partida serà així, però sóc un vell sparring partner i no havia vist mai una calma més salvatge

ja cantava el gall, un home va aprendre d'estimar els germans, de guardar els amics.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, em dic Lunes, tinc 10 anys i m'agrada l'estiu perquè tenim moltes vacances i podrem jugar i anar a la platja, fer futbol i bicicleta.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
3: Ràdio Arrels.
4: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Els concerts de Brandenburg de Joan Sebastià Bach són probablement una de les obres més populars del compositor. Els va escriure el 1721. Cada un dels concerts presenta una composició instrumental diferent. Al concert número 3 no hi destaca cap instrument solista. Hi ha 3 violins, 3 violes, 3 violoncels i baix continu. El seu primer moviment ha esdevingut un dels més cèlebres de la música barroca.

El primer moviment del concert número 3 dels concerts de Brandenburg de Joan Sebastià Bach amb l'Academia of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner. El 1995, l'Orquestra de Cambra de l'Empordà va enregistrar el seu tercer disc amb orquestracions de Carles Coll, el seu director, de valsos i danses vuitcentistes dels compositors Josep Serra, el pare de Joaquim Serra, l'autor de tantes sardanes populars, i d'Albert Cotó, el músic de Figueres. D'aquest darrer, un vals de principis del segle XX, el Pantano.

El Pantano amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, dirigida per Carles Coll, del disc Valsos i danses vuitcentistes. I el 1932, Francis Poulenc escriu el seu concert per a dos pianos i ell mateix, amb el pianista Jacques Février, el seu amic d'infància, el van estrenar a la Fenice de Venècia. Després, els dos el van tocar en diverses ocasions i més tard Poulenc el va interpretar també amb Benjamin Britten.

0: El segon moviment del concert per dos pianos de Francis Poulenc amb François-René Duchâble i Jean-Philippe Collard amb la Rotterdam Filharmònica Orquestra dirigida per James Conlon.
1: Bin de Clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: Petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Noa, tinc 10 anys i m'agrada l'estiu perquè fa bo i tinc la platja al costat per nadar i per veure els peixos.
2: No t'ha fet...

gent li parlar.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Cabestany, 95.
2: Feina es fa quan vols sense manies. Talla siluetes sense rostre.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.
4: Avui amb un pianista català de dimensió internacional, amb el trompetista més popular de la història i acabarem amb una trobada familiar davant del mar. Imaginant Miró és un disc d'un dels músics més importants del jazz català, Ignasi Terrassa, amb Horacio Fumero al baix i Esteve Pi a la bateria. L'any 2012, el pianista va rebre l'encàrrec de fer una composició sobre una exposició de Joan Miró a Washington. I com que és cec, va tenir una malaltia als ulls quan tenia 9 anys, la seva assistent li va descriure l'exposició. Escoltem el tema que dona títol al disc, Imaginant Miró.

Imaginant Miró, d'Ignasi Terrassa al piano, Horacio Fumero al baix i Esteve Pi a la bateria, enregistrat a Jàsim Marciac. En alguna ocasió, el pianista ha fet concerts totalment a les fosques perquè el públic comparteixi amb ell el fet, l'experiència de la música sense visió i

Starting with some barbecue amb Louis Armstrong del seu concert Live in Paris de l'abril del 62. I acabarem amb la trobada de la família Belmondo, el Belmondo Family Sextet, amb Stefan a la trompeta i Lionel al saxo, són solistes reconeguts, que un dia van convidar el pare, de fet va ser el primer professor que van tenir, Ivan Belmondo, que toca el saxo baríton. El van convidar per una trobada davant del mar Mediterrani, que va acabar, evidentment, amb un disc que se'n diu Mediterranean Sound, del 2013, del que escoltem Alone Together.

0: Alone Together del Mediterranean Sound del 2013 amb el Belmondo Family Sextet, a més dels tres Belmondos, Stefan, Lionel i el pare Ivan, hi ha el guitarra Jean-Philippe Sempere, el baix Sylvain Romano i la bateria Jean-Pierre Arnaud. Abans hem escoltat l'Imaginant Miró d'Ignasi Terrassa i el Life in Paris de l'abril del 62 de Louis Armstrong.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Paula, tinc 11 anys i m'agrada l'estiu perquè no hi ha escola i que puc fer el que vull.

0: Ràdio Arrels.
1: Arriba el moment 100% americà a Ràdio Arrels. Ruta 66, amb Pitu Dos Santos.
2: Ruta 66.
3: Una setmana més puntual s'arriba al nostre particular viatge per la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i música americana. Avui us portem un munt de novetats de gènere rock, però sense oblidar-nos dels grans èxits del gènere. Així doncs, si ja esteu còmodes, començarem el programa amb noves propostes. Però abans, una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Comencem!
4: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Paralyzed. Aquesta cançó dona títol al tercer àlbum de la superbanda americana Black Swan, del hard rock de USA al power metal dels alemanys Freedom Call. La banda, que va sortir l'any 99, ara extreu el seu 15è àlbum d'estudi. Entre els tracks destacats, aquest, Heavy Metal Happy Core.

Lifeline és una de les noves del guitarrista de Chicago, Joel Hoekstra. Veterà músic de hard rock que va formar part de bandes tan importants com els Whitesnake i els Sabaton. Continuem amb una de les bandes més emblemàtiques de Finlàndia. Formada l'any 89, ara extreu un single de presentació del nou àlbum dels The 69 Eyes. La cançó en concret, aquesta, Eyes of Earth.

More Than Feeling és una icònica composició dels Boston i pertany al seu disc de debut de títol homònim. Doncs bé, aquest 2026 farà 50 anys. Al capdavant com a principal compositor i productor Tom Scholz i Brad Delp com a impressionant vocalista. L'àlbum de l'any 76 inclou 8 tracks. Un altre dels importants és aquest Peace of Mind.

Streets of Minneapolis. Aquesta és la cançó de protesta que el passat mes de gener Bruce Springsteen va enregistrar. Una resposta al servei d'immigració tan violent a la ciutat de Minneapolis. Tot seguit el mes nou de John Corabi en solitari, després de passar per els Motley Crue i Dead Daisies. El proper 24 d'abril traurà nou àlbum, titulat com aquesta peça, New Day.

Give Me Some Lovin' és una cançó original de l'any 66 de l'Spencer Davis Group i aquesta és la versió que van gravar els britànics Thunder l'any 1990, inclosa en el seu àlbum de debut. Anem per una altra versió. El veterà cantant country William Lee Gould, membre dels històries Oak Ridge Boys, ha gravat amb uns quants companys una composició dels Eagles de l'any 72, Peaceful Easy Feelin'.

Anything is Possible és una de les tres cançons que Bryan Adams ha composat per la pel·lícula d'animació Charlie the Wonder Dog per aquest 2026. I amb una més d'aquesta banda sonora tancarem la paradeta, amb una composició amb un cert regust a Beatles que porta per títol You Got to Believe. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Fins ara hem escoltat Ruta 66, el moment 100% americà a Ràdio Arrels, amb Pitu Dos Santos.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

i benvingudes a una altra edició del Club del Country, en Rafael Corbí, un altre programa que dediquem a àlbums editats el 2026, com és el cas d'aquest àlbum que estem escoltant, d'aquest disc, An Year Older, un àlbum que ens aporta en Larry Fleet, un disc que es va editar el passat mes de febrer de 2026 a través de Stellarway Records i Empire, el seu nou projecte discogràfic. Ens ha portat una de les cançons, la cobra el disc precisament, aquest tema More of That, el cantant que recordem que és de White Bluff de Tennessee, cantant i compositor que va debutar el 2017 i que ha publicat fins ara amb aquests ja 4 àlbums discogràfics. La cançó que ha donat inici, doncs, als senzills publicats a l'àlbum és la que escoltarem a continuació i amb ella continuem el nostre projecte d'avui del Club del Country. Es diu American Mate. Aquesta cançó és de Larry Fleet.

Fantàstica la música, la creació que ens aporta aquest excel·lent personatge, el meu entendre, Larry Fleet, amb les seves cançons. Aquesta és l'edició 2038.

0: El cantant de Dixon, Califòrnia, nascut el 1985 i que ens va portar el seu debut aquell en 2012 amb la cançó Missing You Crazy del seu primer àlbum Write You a Song. Estem repassant aquestes cançons, alguna, només una, d'aquest California Sunrise des del 2016, que va ser, com hem dit, el seu trencament dins de les llistes americanes i donar-se a conèixer a la multitud de seguidors de la música que tant ens agrada. I, de fet, amb aquest en 2026, doncs, s'ha publicat aquest disc, aquesta edició del desè aniversari, que té, a part de les 12 cançons originals, 3 temes més que es troben inclosos en l'àlbum. La 13a es diu Drinking and Dancing, que és la música de John Pardy.
1: Man, we were sitting around trying to write a song. We really couldn't come up with anything and I needed a new summer song. So I just started singing.

Seguim escoltant un parell de peces de cada un dels àlbums que repassem en el dia d'avui perquè se'ns acumulen les novetats discogràfiques. Com sempre ens passen ja moltíssimes al moment del country amb totes les seves variants i en totes les seves procedències. En aquest cas, des de Fort Worth, a Texas, una cantant regionalment molt ben considerada com és Shelby Stone, una d'aquestes artistes emergents, cantant i compositora, i que basa el seu èxit en aquest format que s'ha inventat de Texas, que bàsicament és el que se'n deia tota la vida Texas Country, perquè ara li diuen aquest Red Dirt Movement. Hi ha comparacions que s'han efectuat amb les seves cançons com a compositora amb aquest country alternatiu, com Jason Isbell o Guy Clark, per les seves lletres que són molt emotives, la majoria. Hem escoltat el seu àlbum de debut, aquest Silver Year, que ha estat realitzat, podríem dir, doncs, amb una d'aquestes campanyes per internet per recollir diners per poder editar l'àlbum. La primera de les cançons és el tema Easy Tiger, que acabem d'escoltar, i una de les destacades, diuen les crítiques, és aquest Fight or Flight.

Shelby Stone entre nosaltres, i també des del sud és el nostre següent protagonista, Will Mosley, que acaba també d'editar un EP anomenat All Enough Memory amb 5 cançons, però la seva categoria musical, al meu entendre, és boníssima. Va néixer l'any 2000 a Georgia, la seva fama li ve d'haver quedat segon a la temporada 22 del programa American Idol. Combina perfectament el country clàssic amb altres cançons, en les quals el toc de soul o de blues, fins i tot, que li podrien dir, és especial. Temes destacats d'aquest EP? Doncs, per exemple, aquesta, que a mi m'encanta i per això l'he triat, i es diu Old Enough Memory.

del públic de Will Mosley d'aquest EP. Una de les cançons més escoltades i demanades per als oients és la cançó que tanca precisament la single disc, Mechanic.

Un d'aquells personatges que ha triomfat, sobretot també a través de les xarxes socials, nascut a la ciutat de Nova York el 1999, Adrián Núñez, que suposo que ha perdut la inya i es devia dir Núñez, algun dels seus antics ancestres. És un d'aquests influencers, cantant, compositor, jugador de bàsquetbol amb el seu moment i que també s'ha endinsat en el món de la música hip-hop o pop. Amb el country doncs, li ha arribat l'èxit darrerament també a través de diferents cançons. Va firmar un contracte amb Warner Records el novembre del 2024 després de l'èxit de Low Road, que va obtenir més de 50 milions de visites i 5 milions de streams a través de les xarxes socials. Poc després també va debutar amb un segell discogràfic important com Warner amb Apology Song, amb una de les seves cançons, i després va editar aquest senzill que escoltarem a continuació, la cançó anomenada Wild. Al mateix temps també ha estat al costat de Zach Top o, per exemple, darrerament amb Luke Bryan, que ha estat un dels artistes que han col·laborat amb els seus concerts. D'Adrián Núñez hem escoltat All Over Again, i aquest és el senzill que us dèiem, la cançó anomenada Wild. A veure què us sembla.

música d'Adrian Nunes ens ha acompanyat, de fet, i per presentar-nos un nou àlbum editat a principis de juny de 2026. Àlbum de debut d'una cantant establerta a Nashville, però amb arrels, com tants altres, irlandeses i americanes. Alexandra King, aquesta cantautora, va acuñar reconeixement després de superar una greu lesió cervical durant la seva etapa a la Facultat de Dret i es va volcar en la música com a teràpia. Com hem dit, recentment ha llançat el seu àlbum de debut titulat I Cross the Pond, del qual jo he escoltat moltes cançons, però aquesta m'ha trencat el cor. The Parting Glass.

Quina meravella de cançó o d'interpretació, més aviat dit, és la que tanca l'àlbum i per això ho ha fet d'aquesta manera tan a capella. Però si hem de buscar senzills que la ràdio accepti, la ràdio busqui, la ràdio programi, el tema Chasing Rainbows és el més escoltat d'aquesta jove cantautora americana, Alexandra King.

estem cap al final del nostre programa amb aquest cantant i compositor de Nashville, Tennessee, que ha realitzat nou àlbums d'ençà el 2011 i ha estat presentador en diverses etapes des de mitjans dels anys 2000 al Bluebird Café, el cèlebre Bluebird Café. És David G. Smith, amb orígens a Cascade, una població de l'estat d'Iowa. Ha editat recentment el seu darrer treball discogràfic que porta el nom de Hero Street, hem escoltat la cançó del mateix nom, i en David G. Smith ens aportarà aquesta peça, aquesta balada anomenada Angelina. She

I al final del nostre espai anaria dedicat amb una molt ben considerada artista de bluegrass que ha passat per diferents estils i que es diu Irene Kelly. Aquest 2026 ens presenta un recopilatori dels seus èxits. Un àlbum que porta el nom de Coal Dust. Això és Coal Dust amb una presència magnífica, Come Song Winter Morning amb els Kruger Brothers.

artista procedent de Pennsylvania que ens ha portat al llarg del temps cançons enregistrades al costat de gent com Alan Jackson, Tricia Yearwood, Larry Chalene i tants d'altres que ens aportaven el 2014. Aquell Pennsylvania Cool va ser un àlbum magnífic i ha retornat a les arrels de la música country després d'interpretacions magnífiques i memorables al Grand Ole Opry o al Festival de la Country Music Association. Això, per tancar el programa d'aquesta setmana amb l'Irene Kelly, és el tema que porta el nom de Carolina Special. Serà fins la setmana que ve. Adéu-siau i moltíssimes gràcies.

0: Fins ara hem escoltat el Club del Country amb Rafael Corbí a Ràdio Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Happening, everything is happening. Iconic and eclectic. Alex Di Silvestro is here today to share everlasting moments. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui compartim moments incombustibles amb l'Àlex Di Silvestro, l'artista icònic d'origen italià que va començar la seva carrera a Londres a principis del segle XXI com a artista visual i pintor. Abans de formar el tàndem amb la seva companya, la Candy, i actualment residents a l'Escala, van crear l'estudi Nou. Àlex Di Silvestro ens proposa aquesta sessió eclèctica, personal e intransferible. Àlex, gràcies per venir.
4: De res, moltes gràcies.
1: Un plaer. I, de fet, això que he posat de fons és Famous Forgotten Artist perquè està connectat amb el Dalí. És l'artista que a tu t'ha inspirat per sobre de molts, més, molts altres. És així?
4: Sí, absolutament. És això.
1: I tenim una selecció musical, com he dit abans, que Dalí serà un dels presents, però és una de les llistes més eclèctiques que han sonat a la connexió eclèctica.
4: Molt bé.
1: De fet, ara hem posat el Salvador Dalí perquè és pràcticament és el primer, no? El primer
4: sí.
1: Que tenim present.
4: Perfecte.
1: Què és això que escoltarem d'entrada, seguidament?
4: Esta d'entrada és s'intitula Salvador Dalí. És la història d'un chico que ha sido inspirado por el Salvador Dalí desde niño, y yo me resembla mucho esta la su historia, porque yo también he sido muy inspirado del Dalí toda mi vida, y a lo mejor también he acabado aquí por él. Es como una obsesión y me ha influido mucho en mi arte y en mi formación artística.
1: ¿Y quieres escuchar lo que dice el Salvador Dalí ahora aquí, en este programa?
4: ¿Por qué no?
5: The happenings y todo es happening. Happenings. The happenings y todo es happening.
6: When I was 14, Salvador Dalí was there for me. I was having nightmares all the time.

0: Jonathan Richman, un tema del 2004 extret de Not So Much To Be Loved As To Love. Àlex, és un gran tema.
1: Muy bien, sí. De verdad es un... Es un tema que me inspira mucho, es como que es la expresión de la mi inspiración, de la mi historia, y este artista creo que la va a estructurar muy bien.
0: De hecho, yo parlo català, tu m'entens perfectament.
1: Molt bé, perfectament. Parlo una mica de català.
0: Tu parles anglès, italià, sí. Castellà...
1: Sí.
0: Ets molt eclèctic, eh?
1: molt eclèctic.
0: Sí, aquí a l'Escala, estem a l'Escala, estem gravant aquest programa des de Ràdio L'Escala i hem de dir que tu... jo et vaig trobar a un estudi que es deia Estudi Nou, uh-huh. amb la Candy, uh-huh. que és una gran modista, i clar, gràcies a això ens hem trobat aquí, ara hi ha la connexió eclèctica, però només per posar-nos en situ. Estudi Nou ja ha passat a la història?
1: Sí, este any Estudi Nou ha passat a la història. Ha sido una etapa molt important de mi vida i de nostra vida con Candy. Y de hecho ha sido una experiencia fantástica y bueno, hay etapas en la vida por todo y no hemos acabado de hacer lo que hacemos, estamos cambiando el setup y siguiendo siempre con, yo sigo con mi arte y Candy sigue siempre con su moda y su arte también, porque también pinta.
0: De fet, el teu art és molt icònic perquè has fet, a part del Salvador Dalí com a diguem, interpretació teva, que és una interpretació totalment icònica, diferent de la resta, sí. Has fet també quadres del David Bowie, de Hendrix, de Bob Marley, algú més que no recordo ara.
1: Miles Davis, Brigitte Bardot, moltíssimes, i altres que són de fiction, sempre visual, interpretacions de...

0: Right Here, Right Now. Àlex Di Silvestro és tot un mestre. Un maestro. Artista visual surrealista i, a més, és eclèctic total. Continuem amb aquesta connexió. Àlex, què tenim per obrir les orelles?
1: Okay, one of my favorite artists of all time is David Bowie.
0: And you're wearing the t-shirt?
1: Yes, of course. And I did a portrait of Bowie. David Bowie, I wanted to play one of his tunes, but because we estamos en conexión ecléctica,
0: yep.
1: He pensado de hacer algo de más eclectic. Y entonces, más eclectic de Bowie, tenemos una reinterpretación de Bowie, mm-hmm. Molt eclèctica.
0: Això mateix. Això és... com es diu? Com es diu aquest grup?
1: El grup, sentit la... Jarrucus. Són de... De hecho, són de Melbourne, Australia. I really like their interpretation.
0: Ashes to Ashes.

0: Ashes to Ashes, cendres a les cendres. Aquest és un dels hits més interessants o més coneguts del David Bowie. I avui som herois per un dia amb Àlex Di Silvestro aquí a la Connexió Eclèctica. Tenim un altre icònic, una altra versió icònica d'un grup que, bueno, de fet, no ho desvelaré fins que l'Àlex ens ho presenti.
1: Moltes gràcies. Sí, este tema és, de nuevo, hablamos de una reinterpretación de un clàssic de reggae. Hablamos de Bob Marley, un tema molt famoso, se llama War. Y esta interpretación es algo de, bueno, en inglés, it's insane.
0: Insane es boig, es
1: crazy.
0: Boig.
1: Sí, boig. Sí, total. Este artista es un artista increíble. De hecho, es un dúo de un artista de Norteáfrica y uno otro japonés. Bueno.
0: És War, la versió aquesta, que de fet no l'havia escoltat mai a la meva vida. Avui és el dia. Heroes.

0: Happiness is easy. La felicitat és fàcil. Aquí a la Connexió Eclèctica compartim moments incombustibles amb Àlex Di Silvestro. Aquest tema té una connexió amb Dalí, també, no? La portada del disc?
1: Sí, bueno, és que la portada, com el tema de la portada, són les mariposas i insectos i tot això. I me recuerdo un poco la portada del The Silence of the Lamb, the sí, movie, la película.
0: El silenci dels anyells.
1: Esto. I donde hay esta mariposa en la boca de la chica, la Tora, y una mariposa que, bueno, tiene todo un dibujo al interno de la mariposa que era una obra del Dalí, era una fotografía del Dalí del 1951. Mm. Se llamaba, bueno, In Voluptas Mors. Molt interessant.
0: Sí, les papallones aquí estan volant i ens estan impressionant molt. It's good or not good? The next one. El proper tema és un tema ja d'un altre icon, i o sigui, són icònics dels 80s.
1: Sí, total. Jo crec que it's not good.
0: It's not good.
1: It's not good.
0: It's not good to tell you what you have to say or what to do. Just do it.
1: Just do it.
0: Que escoltem ara seguidament són Depeche Mode.
1: Depeche Mode, yes, my favorite, one of my favorite songs, una de les meves favorites de Depeche Mode, It's No Good.

0: no good. Be good on your radio. Seguim, continuem amb aquesta sessió amb l'Àlex Di Silvestro, un artista icònic i eclèctic aquí a Ràdio L'Escala, fins a les vostres orelles a la resta del món. Ara, de fet, a micro tancat dèiem que Depeche Mode sí, és un grup que va començar als 80s, però aquest tema és de 1997. Està inclòs a l'àlbum Ultra. I bé, jo ara el que... Així que anem als 80s, no? Amb el tema següent, el dels Police, sí?
1: Sí, sí. Ahora vamos con Los Poli... The Police.
0: The Police.
1: The Police. Los Mossos.
0: Los Mossos de l'Esquadra.
1: L'Esquadra. Molt bé. I este tema és un tema que... bueno, es uno de los early Police.
0: Sí, de 1980.
1: Sí.
0: 1980.
1: Sí. Vale. Y entonces es un sound más, un estilo más reggae ska de Police. Y m'agrada molt.
0: Sí, de fet està extret del senyat a Mondata, que pensava que era italià, però no. Res de res, no?
1: Res de res, no.
0: Driven to Tears.
1: Yes.
0: The Police.

0: Driven to Tears ens porta les llàgrimes. Plorem d'emoció a la connexió eclèctica. Avui acompanyats d'Àlex Di Silvestro, el nostre gran inspirador, gran amic del surrealisme eclèctic total.
1: Total.
0: Bé, aquesta és la connexió. Tenim molta imaginació, aquí.
1: Moltíssima. Sí. Bueno, lo que me agrada siempre es el ecléctico y el surrealismo, y bueno, así aquí lo vamos a hacer bien, ¿no?
0: Home, jo crec que tot és començar, improvisar i posar imaginació al poder, no? Com això que escoltes ja, que estem posant de fons.
1: Sí, esta es particular porque se just an illusion from Imagination, very famous tune, disco tune of the 80s. I like them. I wanted to put in the list because we live in an illusion. Our reality is mostly an illusion. The illusion is indoctrinated to us from school, from the system, and we just live an illusion.
0: We need imagination to the power.
1: Yes.

0: Bigots on Your Radio. Això és un dels temes que no ha sonat mai a aquest programa. Gràcies a l'Àlex Di Silvestro, avui ho presentem.
1: Sí, bueno, esta es un... quería poner algo de divertido, algo de club, algo de retro, años 90 a tope, discoteca y fiesta, otro mundo de ahora, y esto me, bueno, I like very much this tune, and I've got a lot of memories, great parties, great time, but now it's a new era.
0: Touch Me is As Heard on TV, is the album.
1: Mm-hmm.
0: Estem tocats per Rui da Silva?
1: Sí.
0: És així.
1: Mm-hmm.

0: Closer, closer, we're getting closer. Ens apropem a la recta final d'aquesta connexió eclèctica amb tots els ritmes, tots els, es pot dir, ritmes, sabors musicals, totes les tendències, i ara ja passem, baixem de revolucions, no? Ens anem a una cantonada més tranquil·la, que la traducció, bueno, en anglès com es diu això? Steel Corners.
1: Steel Corners, correct.
0: Sí. I això que ja tenim preparat és molt estàtic, no? És molt estàtic.
1: Sí, sí, correcte. Steel Corners són un grup molt interessant. Hacen música no molt complicada, però molt fàcil. Música que encaja bien.
0: Sí, es también un poco, ¿cómo diría yo?, cinemática, ¿no?
1: Sí, correcte.
0: Steel Corners, el tema estàtic, que de fet jo el conec una mica, és del 2021 i és un dream pop que ens enamora. Steel Corners.

0: Still Corners, aquestes cantonades silencioses i molt somiadores aquí a la connexió amb Àlex. Què tenim? Seguidament és algo que va en un altre racó de món, no?
1: Molt eclèctic.
0: Molt. Sí, de fet, no, aquí és que només dic que és rus i no sé ni com es diu. Tu saps dir el nom aquest?
1: Peremotka, creo, sí. Crec. Crec, sí, sí, Peremotka.
0: Sí. Crec, creus.
1: This is, I think, is one of the coolest Russian sort of... I don't know, I don't think it's probably new punk or new age punk. I don't know, but I love it.
0: We don't have to explain much more. Sobren les paraules. La música parla per nosaltres.

0: Afro House Galaxy. Això és un tema del 2026 que, de fet, el títol és com molt... Comença i acaba amb la lletra A. És Asa i saps d'on surt? Àlex, no sabem ben bé d'on surt, però, no. Però ve d'una altra galàxia, no?
1: Parece.
0: És que és un tema bastant... Bueno, és Afro Galaxy, és house d'aquella música que et connecta sí. Més enllà, no?
1: Sí, com un deep house, deep Afro house. He encontrado este tema este año y me encanta. I like it very much. It's new sounds. It's very compelling. I like it.
0: It's very eclectic.
1: Very eclectic. It fits in the list, no?
0: Right here, right now.

0: Rise Up. Ja pràcticament arribem al final d'aquesta connexió amb Àlex Di Silvestro. Ell, de fet, ha escollit aquest tema per tancar aquesta connexió perquè, de fet, parla de pujar els estats d'ànim en els moments més complicats, no?
1: Sí. I say this in English because it's a little complicated. This is a very, very dear theme to me. I went through very difficult times in the last few years in my life, personal life, and sometimes when you are at the rock bottom, cuando tú estás tirado al suelo,
0: cuando estás al fondo de todo,
1: al fondo de todo hay esperanza y tenemos que mirar por arriba y hay esperanza y mirando por arriba algo va a pasar y tenemos que incrementar nuestra fe en la salida de todo y porque hay mucho más que lo que pensamos que hay mucho más y hay el universo que está ahí por nosotros y está ahí por levantarnos.
0: Gracias, Àlex. De fet, connectem amb el cosmos, amb allò que és l'univers, el més enllà, perquè aquí a la Terra no controlem res de res. Gràcies, Àlex. Tot un plaer compartir moments incombustibles.
1: Moltíssimes gràcies per invitar-me al teu programa i, bueno, moltes gràcies a l'Escala, a tot aquest poble fantàstic. Moltíssimes gràcies.
0: A tu. Bona nit i bona sort. Be good.
1: Merci.
2: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Bye, bye, bye.
1: Ràdio Arrels.
2: A Cervera, 96.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolta, Ràdio Arrels.
1: Els vells hippies van molt calents, semblen més purs, més nets de ment, però els vells hippies van molt calents. Rere ulleres rodones et repassen la dona amb un somriure innocent, però amb els ulls encesos en sang i les canes al vent. Els vells hippies obeeixen gurus i germans i diu que viuen en espais zen. Però Déu-n'hi-do i tapa't, nena, perquè ara diu que van més calents. Els vells hippies si fan cara de seta i no tenen mòbil ni adreça ni compte corrent, segur que no porten calçotets.

en Maria. És per despertar el subconscient. Prefereixen banyar-se en estanys plens de merda abans que gastar una sola gota d'aigua corrent. Va, ja sé que tu no creus en l'amor lliure. Sempre has sigut un burgès indecent. L'amor és una mercaderia més aquí a l'Occident. Corromputs pels calés, sembla que visquem tots dins un convent. Però què hi ha de lliure en l'amor, penses tu? I de tan corrupte en el món, quan l'únic que passa

0: Assistiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

oblidat dins del cotxe, un migdia d'estiu amb els vidres tancats sota el sol, com la carta del calaix que mai no et vaig voler enviar. Sol damunt d'un tren que no para mai, sol amb els meus peus, amb els meus números vermells, sol sense espatlla pel consol, sol com un mussol, sol sense cobertura, sense crèdit, sense bateria, sense drogues pures, sol com un avi mut amb el cap bullit de records mal resolts, tot sol, sol una nit d'hivern, de vent, de llamps, de trons, després silenci i desconsol, sol a final de mes, sol en la meva condemna, sense cap possibilitat de ser absolt, sol quan ningú t'espera enlloc, sol assegut a la tassa del vàter, sense paper, esperant que vivi algú a casa, tot sol, sol com un vidre trencat i esmolat, sol com un ganivet que talla per tots dos costats, sol amb els teus ulls tatuats, sol

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.